De papier? Ui, de faona. I eu abonar-se. Ten pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos pon tot de memòria.

Daniel Lodò fuguèt de Galliac, di l'encontrado dal Vicès. Era uomo de paure lignace a Barigi in Genoborio. Tenio lo seu nun del seu paure paire, l'ubriè sardignol vengut panalupò di labuco dei Tarneses e fuguèt in su tent de Zuben, lo Zuben lo mai cabur che c'ha mai fuguès estat. Luntens anet pei paises, renegant tutto mena d'autoritat o de pude e presicant foro teories anarquistos e anticentralistos. Cargab l'un pel ses espelufrits, barbo bartassiero e parel de clucassos come de bistu de muscos. E trauquet lungos azurus bartasses amb lo seu zugla, cobio nun Claudi Esso. Tolèu nascut, el sau pet be trobar e cantar, e fasio bonoi cançus amb suplosens, e molt faguet sirventes cousens, e se manquet amb força munt. Bel cop de cel lo cercavo pel embarall lloc sarat o pel lo faperi, e d'un mai ero azirat, d'un milione se portava. Lo munt que lo coneguero de proze, afortissiau que per son detuna, re non presavo mai que de cimpa son crustudi la tripaglio de cunin, e de se congustà d'una cordelada d'auxel menuts, plor ustits e plor pebrats. D'autre disiau al contre que ero lo darie patari, e que subento fes praticavo l'enduro. D'un ses enfi teniau per segur que ero cur rimat como degus o fuguet avanzero. Mas d'aquò, sau per pazza maestro Roberto.

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.